0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, silencio. Señora Nogueras tiene la palabra. Señores diputados y diputadas, silencio. Silencio. Por favor, silencio. Silencio.
1: ¿Qué está pasando, Joan Gimeno? ¿Vosotros sabéis desde dónde estáis?
2: Hay revuelo, favor, estamos viendo la señal del Congreso, a Francina Armengol pidiéndole a Tellado, a Miguel Tellado, el número de Feijóo, que controle el decoro, también al diputado José Zaragoza del Partido Socialista. Ahora mismo se retoma la sesión de control.
3: ¿Val realment la pena esforçar-se? Això, senyor Sánchez, s'ho pregunta moltíssima gent, sobretot perquè vostès mateixos celebren com un gran èxit que cada vegada hi hagin més persones que depenen.
1: Sobre todo porque ustedes celebran como un gran éxito que cada mañana cada vez haya más gente que depende de una ayuda.
3: Siguin més pobres. A tota aquesta gent que pregunta si val la pena, jo els diria que sí. Que sí, que esforçar-se i treballar sempre val
1: la pena. Gente que pregunta si vale la pena esforçar-se a trabajar, yo le diría que sí.
3: Que no és normal que treballant i que esforçant-te cada dia et costi més arribar a final de mes.
1: No és normal que trabajando y esforzándose cada día cueste más llegar a final de mes.
3: No és normal que la Hisenda espanyola sigui una màquina de robar als catalans.
1: Que la Hisenda espanyola sigui una màquina de robar a los catalanes.
3: Que vostès inverteixin 452 euros per habitant a Madrid i només 162 euros
1: o que ustedes,
3: per habitant
1: Sánchez,
3: a Catalunya.
1: Inviertan 450 euros por habitantes Sánchez, de Madrid y poco más de 100 los habitantes de Cataluña.
3: Teniu tot el poder, pràcticament. Governeu el Reino d'Espanya, governeu a la Generalitat de Catalunya, governeu a la capital
1: Catalunya,
3: de Catalunya i el resultat de les seves polítiques és absolutament inqüestionable. Una societat més empobrida i també molt més polaritzada. Una extrema dreta.
1: El resultat és una societat més empobrida i més polaritzada.
3: L'habitatge s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social només funciona, senyor Sánchez, de baixada. I, en canvi, la seva corrupció va de pujada.
1: La vivienda s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social solo funciona de baixada i, sin embargo, la corrupció va de subida.
3: Estan oferint un retorn al passat amb PP i amb Vox. El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres.